0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: σου, Δαΐ ή Δαβούι. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

Imagina Radio.

0: σου d'ahir i d'avui. Ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: Mama, papa, ja has fet el forn, el pastís ja està.
3: Que bé. Quina olor més bona!
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
6: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
7: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
6: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
7: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
6: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
7: Del 26 de juny al 11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
6: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
8: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
9: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
8: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
10: Imagina Ràdio.
11: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit-

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: El pa amb tomat ha de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-59-3816.
0: Imagina Radio.

0: Major, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Bon dia, són les 8 del matí.
3: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
4: La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució.
5: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat.
6: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
5: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De bon matí, a Imagina Ràdio.
7: Benvinguts al De bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Són quasi les 8 i 5 minuts del matí d'aquest dimecres, dia 8 de juliol de 2026, en què estem aquí a Imagina Ràdio. Estem aquí al De Bon Matí, ens sintonitzes a través de la 103.9 o a través d'imaginaradio.cat i estarem al teu costat fins les 9 i mitja. T'envio una fortíssima abraçada a través de les ones per, bueno, per aquestes primeres hores del dia, este primer ratet, que a vegades és el més feixo, potser, no? Com ha anat la nit? Espero que hagis descansat, que hagi sigut un descans productiu. I si no, pues escolta, que d'aquí unes hores tornarà a ser de nit, no sé què dir-te. La veritat, bé, aquí el De Bon Matí avui pues, parlarem de la mostra de Jazz Tortosa, que està ja en la seva recta final. També ens posarem al dia amb els titulars en portada i l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tindrem repàs a les activitats, la cançó en català i la millor música, que això passa sempre aquí a Imaginar Ràdio en general, o sigui que, òbviament, el De Bon Matí no serà menys i tindràs la millor música. I que res, que són quasi les 8 i 6. Comença ja el De Bon Matí.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Frank Ocean deia, treballa intensament en silenci i deixa que l'èxit sigui el teu soroll.
0: Imma Rastrero, De Bon Matí, Imagina Ràdio.
1: I escoltem a Teddy Swims amb la cançó Lose Control, però abans recordem aquesta, recordem als Smash Mouth, la cançó es diu All Star.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se

en portada per posar-nos al dia del que passa arreu del món. Comencem amb el periòdico. Diu: Catalunya revisarà les franges que protegeixen del foc a les urbanitzacions. La zona de la seguretat de 25 metres és insuficient en molts casos davant incendis.

de la mateixa. Els bombers esperen estabilitzar avui el sinistre de Sentmenat. Més de 160 hectàrees cremades porten de moment. Més coses sobre el Consell de Ministres. Diu el govern presenta un sostre de despesa de 226.032 milions, un 6,6% més. Hisenda obre així un camí a uns pressupostos per als que encara no té la majoria. Un forat relacionat amb les obres de la L9 del metro obliga a desallotjar 93 habitatges del Putxet, un barri de Barcelona. Espanya perdrà 1,3 milions d'alumnes fins a 2041.

0: com dèiem fa un moment, 93 pisos a Barcelona. Diu que els veïns temen que es repeteixi un esfondrament com el del Carmel del 2005. Diu que va ser provocat per l'obra de la línia 9 del metro i va obligar, això va obligar, i com dèiem, a desallotjar unes 300 persones del barri del Putxet de Barcelona. La Generalitat va ordenar injectar-hi formigó i va assegurar que el forat no es faria més gran. Els veïns, com dèiem, pues, tenen temor de tornar a casa. Diu, el propietari de la pizzeria Verona va donar l'alerta sobre aquest tema als tècnics que controlen l'obra del metro quan va veure que el terra s'havia empassat el bany del mateix local, de la pizzeria. Més coses. Espanya s'afegeix als contractes milionaris de l'OTAN per calmar a Trump. I és que Donald Trump va arribar a la cimera de l'OTAN encara amb noves invectives contra els aliats per no haver-lo secundat en la guerra amb l'Iran i reclamant Groenlàndia. Els europeus proven d'aplacar-lo amb contractes milionaris i Espanya se suma al projecte amb una flota d'avions militars. El govern central aprova el sostre de despesa del 6,6% més alt, més per als pressupostos. Les administracions tindrien 14.000 milions més si tiren endavant els comptes. Els incendis continuen sense donar treva als bombers a Catalunya. I a nivell europeu, Le Pen serà candidata malgrat la condemna per malversació. I és que la líder del reagrupament nacional insisteix en la seva innocència i recorre al Suprem per evitar el braçalet electrònic. I sobre el Mundial de Futbol, diu, l'Argentina es classifica amb una agònica remuntada contra Egipte. A la portada del diari Ara sobre els incendis, diu, focs sota control, però alerta màxima per la calor extrema. I és que avui els termòmetres poden superar els 44 graus. Sobre les obres del metro de Barcelona, diu, un esvoranc per les obres de la L9 obliga a desallotjar 93 pisos. La principal hipòtesi apunta a un corriment de terres i no hi ha data per al retorn dels veïns a casa seva. El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat apareix al pati interior d'una finca. Trump arriba a la cimera de l'OTAN i torna a reclamar Groenlàndia. Le Pen serà candidat a la presidència amb braçalet electrònic i també diu que el Tribunal Constitucional tomba la decisió de derogar la llei de memòria de les Balears. Sobre futbol, sobre el Mundial, diu, remuntada èpica de l'Argentina de Messi. A la portada del diari de Tarragona, per acabar el repàs a la premsa més general, diu, onada de calor, incendis actius en punts de Lleida i Barcelona amb milers de persones confinades. A Tarragona, un treballador de 24 anys mort per un possible cop de calor. Risc extrem com a previsió, diu, d'incendis i temperatures elevades per a llarg. També es parla sobre mobilitat, diu, la FEAT demana posar peatges als vehicles privats. I sobre el Tour de França, diu, Craig Christian Prudhomme, sobre l'etapa de Tarragona, diu que ha sigut una de les millors sortides dels últims anys. Anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo, diu, Faraón, Messi, diu el titular, i és que Argentina perdia 0-2 en el minut 78, però de la mà de Leo va consumar una remuntada èpica i el campió segueix viu. Més coses també sobre el Mundial, diu, uns quarts diabòlics. Ahir va haver partit dels Estats Units contra Bèlgica, van quedar 1-4 a favor de Bèlgica i la Roja segueix creixent i recuperant la millor versió dels seus cracs, els últims, Merino i Rodri. També es parla sobre el Barça, diu, Flick no té cap dubte, ja que diu que Julián és la seva aposta ferma per al nou. I en tenis, sobre el torneig de Wimbledon, diu, Djokovic se cita amb Sinner a semis després de 5 hores i 15 minuts de lluita. Sobre el Tour de França, diu que treu el lideratge a Podacar després d'una escapada. I acabem amb la portada de l'esport, diu, sobre el Mundial, diu, Messi lidera una èpica remuntada d'un altre miracle i l'ex del Barça va tornar a ser decisiu amb l'agònica classificació de la Albiceleste per a quarts de final amb una assistència i el gol de l'empat al minut 83. Sobre Espanya, diu, a superar una barrera històrica, el duel de quarts de final davant de Bèlgica amb aroma de revanxa per a la Roja, diu el titular. I acabem parlant de bàsquet. Diu, Sergio Scariolo entra en la llista de tècnics futuribles després de descartar a Paolo Galati.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: Avi, de la dona, per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem a Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
6: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
7: Reciclets a Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclets a Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
8: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
9: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
8: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
10: I arribem ja a les 8:30 del matí, arribem a hora d'informatiu i ho fem amb Imagine Dragons. First.

0: De bon matí. Imagina Ràdio. Quantes vegades has pensat què puc fer per a donar a conèixer el meu negoci? Quin deu ser el mitjà més directe i eficaç? Quan em pot costar posar un anunci a la ràdio? A Imagina Ràdio sabem com ajudar-te per a donar a conèixer i fer créixer el teu negoci. Truca'ns al 622 21 95 20 o envia un correu a publicitat@imaginaradio.cat. En l'aire el teu negoci. Fes que t'escoltin milers de persones cada dia. 622 21 95 20 o publicitat@imaginaradio.cat. De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i és hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: El govern destina 3 milions d'euros a un projecte de gestió agroforestal a les comarques afectades per la desnuclearització.
3: La iniciativa Mosaics Agroforestals Vius preveu actuar a les Terres de l'Ebre, el sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp per incrementar la resiliència d'estos sistemes en el context actual de la crisi climàtica. El projecte, promogut per l'associació LAUB, s'emmarca en el Fons de Transició Nuclear que gestiona el Departament d'Empresa i Treball. La previsió és que es desplegui en 3 anys i que implementa accions d'anàlisi, prevenció de riscos, preservació de biodiversitat i generació de bioeconomia.
2: L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de seminaris sobre intel·ligència artificial a les empreses del territori.
3: Les sessions es fan avui, demà i el pròxim 15 de juliol al Consell Comarcal del Montsià i combinaran formació teòrica amb un taller pràctic. L'objectiu és donar a conèixer eines i estratègies perquè pimes i microempreses puguin aplicar la IA per millorar la productivitat, automatitzar processos i reforçar la seva competitivitat.
2: I en agenda, les cases d'Alcanar reivindica el llegat de les dones marineres amb Dones i Mar.
3: Des d'este dijous fins al diumenge, les cases d'Alcanar acolliran la cinquena edició de Dones i Mar, una cita que reivindica la memòria de les remendadores. El programa inclou una fira artesana, demostracions d'oficis tradicionals, tavernes marineres, música i activitats participatives. Entre les novetats destaquen la inauguració d'una escultura dedicada a les remendadores, la presentació d'un mural commemoratiu i un nou taller per aprendre l'ofici de remendar xarxes amb l'objectiu de preservar este patrimoni per a les noves generacions.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dimecres ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor ens marca temperatures que segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 41 i 42 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 en punt.
3: Fins després.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Burla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imma Rastrero. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gaditat, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.
4: No és normal.

0: Doctor Prats, extraordinàriament normal amb la fúmiga col·laborant les dues bandes i són les 8 i 40 minuts. Anem a parlar de jazz.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: El 26 de juny començava la 33a edició de la Mostra de Jazz Tortosa i es podrà gaudir fins al pròxim 11 de juliol. Estem ja en la recta final. Per parlar d'aquesta edició de la Mostra, tenim en nosaltres al seu director, Albert Ormazábal. Albert, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Bé, pues amb moltes ganes de que mos contes coses, perquè com dèiem, ja fa uns dies que va començar la Mostra de Jazz Tortosa, aquesta 33a edició. Llavors, jo per començar faria una mica de valoració dels dies que porteu, després ja parlem de la programació que queda, si et sembla.
2: Pues bueno, molt bé. La veritat és que estem a la recta final de la Mostra, de la 33a edició de la Mostra de Jazz Tortosa, i la valoració està sent, la veritat és que molt, molt, molt positiva. Possiblement és dels anys que estem més contents, perquè no només ha sigut un èxit, està sent un èxit de participació, sinó que des dels anys que notes, sense saber ben bé per què, perquè tu has treballat igual que sempre, notes aquest escalf, este recolzament de la gent que et troba pel carrer o la gent que ve als concerts, així que estem molt contents des del primer moment, en l'arrencada que vam tenir amb gent de casa, com va ser el Cor Flumine i la Tortosa Big Band, que vam omplir l'espai de l'Apsis, fins i tot a tots els concerts que hem tingut a restaurants, moltíssima afluència, a molts de llocs han tingut que dir a gent que no hi havia lloc per a sopar, i ja no et dic que els concerts que hem tingut internacionals, com per exemple Dominic Miller o el que vam tenir ahir d'Alfredo Rodríguez, pues s'ha penjat el cartell d'entrades exaurides. O sigui, millor impossible.
0: Ostres, això és un goig escoltar-ho, la veritat, perquè és el que diem. Al final, des de fora, sembla potser que el jazz té un grup reduït de seguidors, però cada vegada este grup reduït se fa més gran i ja no és tan reduït, vaja.
2: Sí, és, bueno, al final 33 anys de picant pedra i de caent i aixecant i de ficant, com m'agrada dir sempre, llavoretes de curiositat, sobretot als més petits, perquè hem tingut concerts infantils, o per exemple demà dijous tindrem un concert infantil amb la Larry B. Funk, pues, tot això, vulgues que no, va deixant cada any, i mira, i al final la Mostra s'està convertint en un fet on la gent ho utilitza també com un punt de trobada, com una vegada a l'any que ens trobem gent que diu, mira, ostres, feia un any que ens trobàvem tots junts a tal lloc o a tal altre, sopant, maridant-ho en música, i ens agrada molt. La veritat és que aquesta idea de que Tortosa s'inunde de música i s'inunde de retrobaments i s'inunde de gent que participa de la música, moltes vegades sense saber fins i tot a què va a veure, pues la veritat és que ens ompli d'alegria, no? De que tota aquesta feina al final doni un fruit i que tingui un impacte sobre la ciutat, no només econòmic, sinó ja a nivell de retrobament de família. Molt bé, estem contentíssims, la veritat.
0: Que bé. Molt bé, en aquesta 33a edició, novetats a destacar?
2: Bueno, mira, novetats cada any intentem introduir novetats noves. Sempre juguem en esta dualitat entre gent de casa, gent no amateur, sinó gent emergent, o que moltes vegades estan en aquell punt on, bueno, pues no accedeixen a grans festivals i que resulta difícil. Per tant, tenim gent emergent de casa d'arreu de Catalunya combinat amb grans figures internacionals, com han sigut Dominic Miller, com ha sigut Alfredo Rodríguez, o com si era, bueno, una llegenda viva del jazz, que és Kenny Garrett, que toca el divendres. També juguem en la part més familiar infantil, vam tindre la Colla Pirata i tindrem a l'Ali B. Funk. Un tancament en un homenatge a Amy Winehouse. O sigui, intentem tocar tots els pals, però fins i tot aquest any hem tingut música electrònica. Va ser un experiment xulíssim. Sí que és veritat que hi havia gent que no sabia ben bé a què havia anat, però quan va començar de les 8 a les 9 i mitja, el tecno realment en directe, el jazz tecno en directe, allò és d'aquelles coses que saps que costarà una miqueta més, perquè són coses molt noves, però que han vingut per a quedar-se, perquè es va crear un ambient xulíssim. Llavors, bueno, intentem fer un gran ventall perquè la gent perdi temor a la paraula jazz.
0: Molt bé. Com dèiem, va començar el dia 26 de juny, ja han passat molts concerts. Quants n'hi ha hagut en total o quants hi haurà, comptant els que queden?
2: Pues jo diria que estem en 30 o 35 activitats en total, concerts i activitats paral·leles. Tenim 3 internacionals, hem tingut 2 infantils, farem un tancament en un doble concert en les Escartín Sisters i el tribut, un homenatge a Amy Winehouse. Pues no sé, al final hi ha més de 40 activitats en 16 dies i bueno, ara ja comencem a tindre veu d'esgotats tots
0: en
2: l'equip, però és aquella cosa que dius, ostres, ja veus la recta final en aquella dualitat, alegria, pena, tristor, no? Perquè fa un any que treballes per això, ja s'està acabant, però amb molta alegria perquè pues, bueno, ara estaran molt bé i bueno, sempre és bonic veure com te retorna això. Sí, sí.
0: Molt bé. Vale, pues, Albert, no et prendré molt de temps més perquè sé que estàs sempre d'un lloc a l'altre i sé que ara pues, estaves al mig d'algo concret i que t'he tallat una mica, però bueno, per acabar, adquirir entrades per als concerts de pagament dels que queden, si és que queden entrades, aquesta és l'altra.
2: Pues mira, sincerament no ho he mirat, però si queden entrades per al concert de Kenny Garrett, seran ara mateix menys de 10 entrades, o sigui, veritablement me sap greu dir-ho, i a més tampoc podem ampliar aforament perquè no. A l'espai on estem és aforament limitat. Llavors, no sé, no he mirat abans de la trucada del telèfon, però si queda molt poquet i animaria que si entreu ràpidament a tuktuk.cat o a jazztortosa.com a mirar si encara arribeu a pillar alguna entrada de Kenny Garrett i si no, queda el concert final el dissabte per a gaudir del concert de l'homenatge a Amy Winehouse com a tancament total de la mostra.
0: Molt bé, pues, Albert, ara si no et prenc més temps, moltes gràcies per acompanyar-nos. Recordem que la programació està a jazztortosa.com, que les entrades se compren a tuktuk.cat i que, bueno, que moltes gràcies i que acabe molt bé la mostra, bueno, com totes, i l'any que ve, pues, més, claro.
2: L'any que ve més, bueno, de fet d'aquí no res ja comença la mostra de l'any que ve per a nosaltres,
0: claro.
2: Però no, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos este puntet de visibilitat que de veritat és molt necessari que poguéssim explicar i que la gent pugui descobrir, si encara hi ha gent que no, pues que pugui descobrir que la mostra és per a tothom. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
3: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
3: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
1: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: música de Fito i Fittipaldi. I en només dos minuts arribem a les 9 del matí. I arribem a l'hora punta, canviant totalment d'estil musical.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I arribarem a les 9 amb la música de

0: Imagina Radio, de Bon Matí.
1: I així fins a 10. Això serà difícil de veure aquest Mundial, tret que et compris un Hyundai. Perquè si el finances, et paguem les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
4: Bé, és hora punta, són les 9 del matí, hora d'informatiu, i ara també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
5: Molt bon dia, Imma.
4: El govern destina 3 milions d'euros en un projecte de gestió agroforestal a les comarques afectades per la desnuclearització.
5: La iniciativa Mosaics Agroforestals Vius preveu actuar les Terres de l'Ebre, el sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp per incrementar la resiliència d'estos sistemes en el context actual de la crisi climàtica. El projecte, promogut per l'associació LAUBE, s'emmarca en el Fons de Transició Nuclear que gestiona el Departament d'Empresa i Treball. La previsió és que es desplegui en 3 anys i que implementi accions d'anàlisi, prevenció de riscos, preservació de la biodiversitat i generació de la bioeconomia.
4: L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de seminaris sobre intel·ligència artificial a les empreses del territori.
5: Les sessions es fan avui, demà i el pròxim 15 de juliol al Consell Comarcal del Montsià i combinaran formació teòrica amb un taller pràctic. L'objectiu és donar a conèixer eines i estratègies perquè pimes i microempreses puguin aplicar la IA per millorar la productivitat, automatitzar processos i reforçar la seva competitivitat.
4: I en agenda, les cases d'Alcanar reivindica el llegat de les dones marineres amb Dones i Mar.
5: Des d'este dijous fins al diumenge, les cases d'Alcanar acolliran la 5a edició de Dones i Mar, una cita que reivindica la memòria de les remendadores. El programa inclou una fira artesana, demostracions d'oficis tradicionals, tavernes marineres, música i activitats participatives. Entre les novetats destaquen la inauguració d'una escultura dedicada a les remendadores, la presentació d'un mural commemoratiu i un nou taller per aprendre l'ofici de remendar xarxes, amb l'objectiu de preservar este patrimoni per a les noves generacions.
6: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
7: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
6: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
7: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
6: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
8: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
4: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
5: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor ens marca temperatures que segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 41 i 42 graus a les hores centrals.
4: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Ens trobem demà. Que passes molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar-te per ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
9: Ei, què et passa? Fas mala cara.
10: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
9: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
10: M'has salvat la vida.
0: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.
11: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
4: I avui la cançó en català que ens regalen des de Fusteria Rupérez ens arriba de la mà de Joan Dausà, es diu Jo Mai Mai.

0: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: La veu de Miley Cyrus amb la cançó Wrecking Ball. Són les 9 i 11 minuts del matí.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I anem ara a fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dimarts. Comencem amb la 649, que la combinació guanyadora ha estat formada pel 10, el 20, el 21, 25, 46 i 47. El complementari és el 37 i reintegrament el número 7. Els números de la Bonoloto han estat el 2, el 3, 15, 18, 32 i 45. Complementari el 4 i reintegrament el número 3. Els números de l'Euromilions, el 5, el 29, el 33, 45 i 47. Les estrelles, la 5 i la 8. El trio, la combinació del trio està també el 5, el 2 i el 3. I finalment, el cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 8.544 i la sèrie la 41.

0: De bon matí a Imagina Ràdio.
1: I és el tornar a escoltar els Maroon 5.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: Avi, ve la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
8: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
9: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
8: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
10: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
11: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
10: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Les 9 i 23 minuts i ara anem a fer una ullada a algunes de les activitats que ha programades per als pròxims dies. Mira, comencem amb avui dimecres, dia 8, que hi haurà aquesta tarda a les 7 del vespre, millor dit, el contacontes Les Cases Dones i Mar, a l'espai familiar del Codolar de les Cases d'Alcanar. Demà dijous, dia 9 de juliol, Ritmes Cubans amb Cubasson, a les 9 i mitja del vespre a la plaça Nova de l'Ametlla de Mar. També cal dir que divendres, bueno, de cara al cap de setmana hi ha moltes activitats. Anem a destacar-ne tres de divendres en aquest cas. Per una banda hi haurà la gimcana Viatge al Passat d'Ibar, que és un joc interactiu pel museu. Serà d'11 i mitja del matí a 2 de la tarda al Museu de les Terres de l'Ebre d'Amposta. També hi haurà el concert Celebrem els 80 amb la banda de la Cala i l'Emma a les 9 del vespre a la plaça Nova de l'Ametlla de Mar i també cinema a la fresca al Perelló amb la projecció de Harold i el Llapis Màgic, que és una pel·lícula infantil i en català serà a les 10 i mitja de la nit a la plaça de Pau Casals. El dissabte dia 11, mercat artesanal a l'Ampolla pels carrers del municipi de 10 del matí a 7 del vespre. També hi haurà el 19è cicle d'orgue, guitarra i soprano amb Albert Queralt i Lídia Cerón a les 8 del vespre a la plaça de l'Hospital de la Sénia i concert d'havaneres amb el grup Gats Vells a les 11 de la nit al Port Pesquer de l'Ampolla. També cal dir que hi haurà Danger Summer amb los chicos de la Converse, los chicos Band, Manel Clua i DJ Gens. 11 i mitja de la nit a les 6 del matí a la Carpa 365 de Gandesa. El diumenge dia 12, entre altres activitats, hi haurà la trobada amb la colla castellera Xicuelos i Xicueles del Delta a les 12 del migdia a la Torre de Sant Joan d'Amposta i també l'espectacle familiar a la fresca a les 6 i mitja de la tarda a l'escenari Farroig de les Cases d'Alcanar. I també que ara mateix i fins a l'11 de juliol s'està celebrant la 33a mostra de Jazz Tortosa. Tota la programació a jazztortosa.com i les entrades a tuktuk.cat. Cal dir també que fins al dia 11 també festes majors a Roquetes i tota la informació i el programa de festes a roquetes.cat. A partir de demà i fins al dia 12, jornades Dones i Mar a les Cases d'Alcanar. Informació a alcanar.cat i alcanaturisme.cat i també 14a edició de l'Ebre Folk a Mora d'Ebre. Tot el programa a ebrefolk.cat.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

D'aquesta manera, amb aquest so, arribem a les 9 i mitjan del matí. Posem ja el punt i final al de Bon Matí avui dimecres i ho fem així amb la música dels U2. La cançó es diu New Year's Day. I d'aquesta manera, pues, marxem. Recordar-te que ens trobem demà a les 8 i desitjar-te que passes molt bon dia. Adéu-siau.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El govern destina 3 milions d'euros a un projecte de gestió agroforestal a les comarques afectades per la desnuclearització. La iniciativa Mosaics Agroforestals Vius preveu actuar les Terres de l'Ebre, el sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp per incrementar la resiliència d'estos sistemes en el context actual de crisi climàtica. El projecte, promogut per l'associació LAUB, s'emmarca en el Fons de Transició Nuclear que gestiona el Departament d'Empresa i Treball. La previsió és que es desplegui en 3 anys i que implementi accions d'anàlisi, prevenció de riscos, preservació de la biodiversitat i generació de bioeconomia. L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de seminaris sobre intel·ligència artificial a les empreses del territori. Les sessions es fan avui, demà i el pròxim 15 de juliol al Consell Comarcal del Montsià i combinaran formació teòrica amb un taller pràctic. L'objectiu és donar a conèixer eines i estratègies perquè pimes i microempreses puguin aplicar la IA per millorar la productivitat, automatitzar processos i reforçar la seva competitivitat. I en agenda, les Cases d'Alcanar reivindica el llegat de les dones marineres amb Dones i Mar. Des d'este dijous fins al diumenge, les Cases d'Alcanar acollirà la 5a edició de Dones i Mar, una cita que reivindica la memòria de les remendadores. El programa inclou una fira artesana, demostracions d'oficis tradicionals, tavernes marineres, música i activitats participatives. Entre les novetats destaquen la inauguració d'una escultura dedicada a les remendadores, la presentació d'un mural commemoratiu i un nou taller per aprendre l'ofici de remenda xarxes amb l'objectiu de preservar este patrimoni per a les noves generacions.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor ens marca temperatures que segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 41 i 42 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
4: Vuela, vuela.
2: D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
5: La millor música.
2: Per sentir-te

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
6: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
5: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. El govern destina 3 milions d'euros a un projecte de gestió agroforestal a les comarques afectades per la desnuclearització. La iniciativa Mosaics Agroforestals Vius preveu actuar les Terres de l'Ebre, el sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp per incrementar la resiliència d'estos sistemes en el context actual de crisi climàtica. El projecte, promogut per l'associació LAUB, s'emmarca en el Fons de Transició Nuclear que gestiona el Departament d'Empresa i Treball. La previsió és que es desplegui en 3 anys i que implementi accions d'anàlisi, prevenció de riscos, preservació de la biodiversitat i generació de bioeconomia. L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de seminaris sobre intel·ligència artificial a les empreses del territori. Les sessions es fan avui, demà i el pròxim 15 de juliol al Consell Comarcal del Montsià i combinaran formació teòrica amb un taller pràctic. L'objectiu és donar a conèixer eines i estratègies perquè pimes i microempreses puguin aplicar la IA per millorar la productivitat, automatitzar processos i reforçar la seva competitivitat. I en agenda, les Cases d'Alcanar reivindica el llegat de les dones marineres amb Dones i Mar. Des d'este dijous fins al diumenge, les Cases d'Alcanar acollirà la 5a edició de Dones i Mar, una cita que reivindica la memòria de les remendadores. El programa inclou una fira artesana, demostracions d'oficis tradicionals, tavernes marineres, música i activitats participatives. Entre les novetats destaquen la inauguració d'una escultura dedicada a les remendadores, la presentació d'un mural commemoratiu i un nou taller per aprendre l'ofici de remendar xarxes amb l'objectiu de preservar este patrimoni per a les noves generacions. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor ens marca temperatures que segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 33, 41 i 42 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina y de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar del Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
4: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
6: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
7: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
6: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: A sexy motherfucker.
3: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
4: Bon dia. A informació pública, tres parcs eòlics aragonesos amb infraestructures d'evacuació per la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. La tramitació ha entrat ara en fase d'informació pública tant per als parcs com per a les línies elèctriques associades. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, les infraestructures d'evacuació passaran pels municipis de Caseres, Batea, Villalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca, la Fatarella, Flix i Ascó, on connectaran amb la subestació elèctrica. El projecte, impulsat per Green Capital Development, preveu una inversió de més de 156 milions d'euros en els parcs i prop de 42 milions en les línies d'evacuació. L'Escola Raval de Cristo estrenarà al setembre un pati renovat amb més espais verds i zones d'ombra. Les obres, amb una inversió de més de 100.000 euros, permetran millorar el paviment, resoldre problemes de drenatge i ampliar les zones verdes i d'ombra per fer l'espai més segur i confortable per l'alumnat. Els treballs estaran acabats este mes de juliol i també inclouen la renovació de les pistes esportives. Paral·lelament, l'Ajuntament de Roquetes prepara la substitució de la caldera de gasoil per un sistema d'aerotèrmia que millorarà el confort del centre durant tot l'any. Eufònic celebra 15 anys redescobrint espais del territori ebrenc com a escenaris sonors i visuals d'avantguarda. Un total de 76 artistes conformen el cartell de l'edició d'enguany que es va posar en marxa el passat cap de setmana en l'Eufònic Vodka Mat Ibiza. Gran part de les propostes i actuacions se concentraran entre els dies 16 i 18 de juliol. Oslo Twins, Vanessa Bedoret, Maya Sheffield amb Pedro Maya, Yusu o Francisco López són alguns dels noms més destacats. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor ens marca temperatures que segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Godall, 41 a Roquetes i Caseres i 42 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Ζου. Δαβούι ή Δαΐ. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
2: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillanca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Si quan penses en reformes et sona així...
4: Obres, obres, obres!
3: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
6: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
7: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. A informació pública, 3 parcs eòlics aragonesos en infraestructures d'evacuació per la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. La tramitació ha entrat ara en fase d'informació pública tant per als parcs com per a les línies elèctriques associades. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, les infraestructures d'evacuació passaran pels municipis de Caseres, Batea, Villalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca, la Fatarella, Flix i Ascó, on connectaran amb la subestació elèctrica. El projecte, impulsat per Green Capital Development, preveu una inversió de més de 156 milions d'euros en els parcs i prop de 42 milions en les línies d'evacuació. L'Escola Raval de Cristo estrenarà al setembre un pati renovat amb més espais verds i zones d'ombra. Les obres, amb una inversió de més de 100.000 euros, permetran millorar el paviment, resoldre problemes de drenatge i ampliar les zones verdes i d'ombra per fer l'espai més segur i confortable per l'alumnat. Els treballs estaran acabats este mes de juliol i també inclouen la renovació de les pistes esportives. Paral·lelament, l'Ajuntament de Roquetes prepara la substitució de la caldera de gasoil per un sistema d'aerotèrmia que millorarà el confort del centre durant tot l'any. Eufònic celebra 15 anys redescobrint espais del territori ebrenc com a escenaris sonors i visuals d'avantguarda. Un total de 76 artistes conformen el cartell de l'edició d'enguany que es va posar en marxa el passat cap de setmana en l'Eufònic Vodcama Tivisa. Gran part de les propostes i actuacions se concentraran entre els dies 16 i 18 de juliol. Oslo Twins, Vanessa Bedoret, Maya Sheffield amb Pedro Maya, Yusu o Francisco López són alguns dels noms més destacats. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor ens marca temperatures que segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Godall, 41 a Roquetes i Caseres i 42 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: 45 minuts d'èxit sense pausa. Només a...
1: Imagina Ràdio.
2: Everybody get up.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu. Passar la vida amb tu. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El pla de barris de la Ràpita avança amb una inversió de 12,5 milions per transformar el municipi. La Ràpita ultima la candidatura amb una nova sessió participativa que ha reunit veïnat, entitats, empresariat i tècnics municipals per validar la proposta abans de presentar-la. El projecte preveu transformar el barri espanyol i el centre amb actuacions urbanes, socials, econòmiques i ambientals. Entre les principals accions hi ha la renovació de carrers i serveis, la rehabilitació del mercat municipal, la creació d'habitatge assequible, la millora de la mobilitat i nous programes de cohesió social. L'objectiu és impulsar una transformació integral basada en la participació ciutadana que continuarà durant tot el desenvolupament del pla mitjançant taules de seguiment amb els diferents agents del territori. L'Ampolla estrena una nova zona per a gossos a la platja de l'Arenal, més gran i allunyada del bullici. El nou emplaçament, situat en un entorn més tranquil i integrat al paisatge del Delta, vol facilitar la convivència entre els propietaris de mascotes i la resta de banyistes. L'actuació també ha inclòs la renovació de la senyalització per indicar clarament l'accés a l'espai habilitat i recordar la normativa d'ús. Amb aquesta mesura, el consistori busca compatibilitzar l'ús de la platja amb el respecte pel medi natural i una convivència responsable. El Festival Brou d'Estiu celebrarà la seva 6a edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brou, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. L'onada de calor continua deixant les temperatures molt elevades. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Godall, 41 a Roquetes i Caseres i 42 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
6: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
5: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio, 103.9 FM.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar. 70 anys servint per alguna cosa serà.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat. Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
5: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
4: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: Gina Radio. Los números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El pla de barris de la Ràpita avança amb una inversió de 12,5 milions per transformar el municipi. La Ràpita ultima la candidatura amb una nova sessió participativa que ha reunit veïnat, entitats, empresariat i tècnics municipals per validar la proposta abans de presentar-la. El projecte preveu transformar el barri espanyol i el centre amb actuacions urbanes, socials, econòmiques i ambientals. Entre les principals accions hi ha la renovació de carrers i serveis, la rehabilitació del mercat municipal, la creació d'habitatge assequible, la millora de la mobilitat i nous programes de cohesió social. L'objectiu és impulsar una transformació integral basada en la participació ciutadana que continuarà durant tot el desenvolupament del pla mitjançant taules de seguiment amb els diferents agents del territori. L'Ampolla estrena una nova zona per a gossos a la platja de l'Arenal, més gran i allunyada del bullici. El nou emplaçament, situat en un entorn més tranquil i integrat al paisatge del Delta, vol facilitar la convivència entre els propietaris de mascotes i la resta de banyistes. L'actuació també ha inclòs la renovació de la senyalització per indicar clarament l'accés a l'espai habilitat i recordar la normativa d'ús. Amb aquesta mesura, el consistori busca compatibilitzar l'ús de la platja amb el respecte pel medi natural i una convivència responsable. El Festival Brou d'Estiu celebrarà la seva 6a edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brou, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. L'onada de calor continua deixant les temperatures molt elevades. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Godall, 41 a Roquetes i Caseres i 42 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è mercat medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
4: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
6: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
7: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
8: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
7: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. A informació pública, tres parcs eòlics aragonesos amb infraestructures d'evacuació per la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. La tramitació ha entrat ara en fase d'informació pública tant per als parcs com per a les línies elèctriques associades. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, les infraestructures d'evacuació passaran pels municipis de Caseres, Batea, Villalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca, la Fatarella, Flix i Ascó, on connectaran amb la subestació elèctrica. El projecte, impulsat per Green Capital Development, preveu una inversió de més de 156 milions d'euros en els parcs i prop de 42 milions en les línies d'evacuació. L'escola Raval de Cristo estrenarà al setembre un pati renovat amb més espais verds i zones d'ombra. Les obres, amb una inversió de més de 100.000 euros, permetran millorar el paviment, resoldre problemes de drenatge i ampliar les zones verdes i d'ombra per fer l'espai més segur i confortable per l'alumnat. Els treballs estaran acabats este mes de juliol i també inclouen la renovació de les pistes esportives. Paral·lelament, l'Ajuntament de Roquetes prepara la substitució de la caldera de gasoil per un sistema d'aerotèrmia que millorarà el confort del centre durant tot l'any. Eufònic celebra 15 anys redescobrint espais del territori ebrenc com a escenaris sonors i visuals d'avantguarda. Un total de 76 artistes conformen el cartell de l'edició d'enguany que es va posar en marxa el passat cap de setmana en l'Eufònic Vodcam a Tivisa. Gran part de les propostes i actuacions se concentraran entre els dies 16 i 18 de juliol. Oslo Twins, Vanessa Bedoret, Maya Schenfield amb Pedro Maya, Yusu o Francisco López són alguns dels noms més destacats. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor ens marca temperatures que segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Godall, 41 a Roquetes i Caseres i 42 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
3: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de l'Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
5: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977 71 87 25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. A informació pública, tres parcs eòlics aragonesos amb infraestructures d'evacuació per la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. La tramitació ha entrat ara en fase d'informació pública tant per als parcs com per a les línies elèctriques associades. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, les infraestructures d'evacuació passaran pels municipis de Caseres, Batea, Villalba dels Arcs, la Pobla de Massaluca, la Fatarella, Flix i Ascó, on connectaran amb la subestació elèctrica. El projecte, impulsat per Green Capital Development, preveu una inversió de més de 156 milions d'euros en els parcs i prop de 42 milions en les línies d'evacuació. L'Escola Raval de Cristo estrenarà al setembre un pati renovat amb més espais verds i zones d'ombra. Les obres, amb una inversió de més de 100.000 euros, permetran millorar el paviment, resoldre problemes de drenatge i ampliar les zones verdes i d'ombra per fer l'espai més segur i confortable per l'alumnat. Els treballs estaran acabats este mes de juliol i també inclouen la renovació de les pistes esportives. Paral·lelament, l'Ajuntament de Roquetes prepara la substitució de la caldera de gasoil per un sistema d'aerotèrmia que millorarà el confort del centre durant tot l'any. Eufònic celebra 15 anys redescobrint espais del territori ebrenc com a escenaris sonors i visuals d'avantguarda. Un total de 76 artistes conformen el cartell de l'edició d'enguany que es va posar en marxa el passat cap de setmana en l'Eufònic Vodcam a Tivisa. Gran part de les propostes i actuacions se concentraran entre els dies 16 i 18 de juliol. Oslo Twins, Vanessa Bedoret, Maya Schenfield amb Pedro Maya, Yusu o Francisco López són alguns dels noms més destacats. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. L'onada de calor ens marca temperatures que segueixen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Godall, 41 a Roquetes i Caseres i 42 graus a Flix. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.
2: La mau que és un escàndol. Llamar punk i ja es poden no te bandol. Sense pijama.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
4: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Quina olor més bona!
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
8: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
9: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
10: Imagina Ràdio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
0: La millor música per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El pla de barris de la Ràpita avança amb una inversió de 12,5 milions per transformar el municipi. La Ràpita ultima la candidatura amb una nova sessió participativa que ha reunit veïnat, entitats, empresariat i tècnics municipals per validar la proposta abans de presentar-la.

0: El projecte preveu transformar el barri espanyol i el centre amb actuacions urbanes, socials, econòmiques i ambientals. Entre les principals accions hi ha la renovació de carrers i serveis, la rehabilitació del mercat municipal, la creació d'habitatge assequible, la millora de la mobilitat i nous programes de cohesió social. L'objectiu és impulsar una transformació integral basada en la participació ciutadana que continuarà durant tot el desenvolupament del pla mitjançant taules de seguiment amb els diferents agents del territori. L'Ampolla estrena una nova zona per a gossos a la platja de l'Arenal, més gran i allunyada del bullici. El nou emplaçament, situat en un entorn més tranquil i integrat al paisatge del Delta, vol facilitar la convivència entre els propietaris de mascotes i la resta de banyistes. L'actuació també ha inclòs la renovació de la senyalització per indicar clarament l'accés a l'espai habilitat i recordar la normativa d'ús. Amb aquesta mesura, el consistori busca compatibilitzar l'ús de la platja amb el respecte pel medi natural i una convivència responsable. El Festival Brou d'Estiu celebrarà la seva 6a edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brou, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, seguirem amb l'onada de calor, on tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros a descompte, right now.
6: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
7: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
8: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
9: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
8: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: But you're just a boy.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
5: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. El pla de barris de la Ràpita avança amb una inversió de 12,5 milions per transformar el municipi. La Ràpita ultima la candidatura amb una nova sessió participativa que ha reunit veïnat, entitats, empresariat i tècnics municipals per validar la proposta abans de presentar-la. El projecte preveu transformar el barri espanyol i el centre amb actuacions urbanes, socials, econòmiques i ambientals. Entre les principals accions hi ha la renovació de carrers i serveis, la rehabilitació del mercat municipal, la creació d'habitatge assequible, la millora de la mobilitat i nous programes de cohesió social. L'objectiu és impulsar una transformació integral basada en la participació ciutadana que continuarà durant tot el desenvolupament del pla mitjançant taules de seguiment amb els diferents agents del territori.

0: L'Ampolla estrena una nova zona per a gossos a la platja de l'Arenal, més gran i allunyada del bullici. El nou emplaçament, situat en un entorn més tranquil i integrat al paisatge del Delta, vol facilitar la convivència entre els propietaris de mascotes i la resta de banyistes. L'actuació també ha inclòs la renovació de la senyalització per indicar clarament l'accés a l'espai habilitat i recordar la normativa d'ús. Amb aquesta mesura, el consistori busca compatibilitzar l'ús de la platja amb el respecte pel medi natural i una convivència responsable. El Festival Brou d'Estiu celebrarà la seva 6a edició del 17 al 19 de juliol a Mas Gavatxo d'en Pinyolet, a Rasquera. La proposta, impulsada per l'Associació Cultural Brou, combinarà música, gastronomia i arts escèniques en plena natura. El certamen manté el seu caràcter autogestionat i aposta per la proximitat, la sostenibilitat i l'arrelament al territori. El cartell musical inclou artistes com Miqui Puig, Mirla Riomar o Marcel Vallès. A més dels concerts, hi haurà tallers participatius, circ contemporani, activitats familiars, zona de càmping i una oferta gastronòmica basada en productes de proximitat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, seguirem amb l'onada de calor, on tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: i cartera.
1: Imagina Ràdio 103.9 FM.
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
4: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
5: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert, la qualitat i el disseny amb les millors condicions.
8: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
9: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
8: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
1: Imagina Ràdio.
10: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
3: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Alfredo Rodríguez amb el seu Power Trio el 7 de juliol.
5: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
4: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
4: Entrades i programació a jazztortosa.com.
5: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
8: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
7: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. L'Ametlla de Mar és el municipi ebrenc amb més habitatges iniciats, 98, i acabats, 16, l'any passat. La segueixen Tortosa, amb 7 habitatges iniciats i 3 acabats, Gandesa, amb 3 habitatges iniciats i cap d'acabat l'any passat, i Amposta, amb 2 habitatges iniciats i un d'acabat. A Móra d'Ebre, la quarta capital de la comarca, no es va iniciar ni acabar cap habitatge el 2025, però va liderar les compravendes d'habitatges nous amb 44 operacions. A Amposta és on més habitatges usats es van comprar, 457, i per comarques va liderar les compravendes del Montsià amb 1.530 operacions d'habitatges usats, seguit del Baix Ebre amb 1.298. Junts demana al govern del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre que reprengui el diàleg amb la plantilla sobre les millores de les seves condicions laborals i retributives. La formació demana al PSC i Esquerra que reprenguin les negociacions amb els representants de la plantilla per trobar una solució al conflicte. En un comunicat, Junts defensa que el diàleg és imprescindible per garantir unes condicions laborals dignes i assegurar el bon funcionament dels serveis públics. A més, el partit també ha anunciat que seguirà de prop l'evolució de les converses entre les dues parts. I en agenda, a partir de demà, dijous 9 de juliol, arriba el Festival Ebre Folk a Móra d'Ebre.

0: El municipi acollirà la 14a edició del Campus de Patrimoni Etnomusical Ebre Folk, que reunirà més d'una cinquantena d'alumnes i professorat d'arreu de l'Estat i també de l'estranger. El campus oferirà 16 tallers de cançó, ball, improvisació i instruments tradicionals i completarà la programació amb conferències, actuacions i trobades musicals obertes al públic. L'Ebre Folk continuarà durant l'estiu a Roquetes del 7 al 9 d'agost i a Tortosa dins les festes de la Cinta. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, seguirem amb l'onada de calor, on tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung Kodak de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Aquest dijous t'esperem a la Festa Imagina Ràdio de Roquetes.
5: Festa Imagina Ràdio a Roquetes. Serà una festa per totes les edats. Repassarem els èxits de totes les dècades, tots els estils i totes les èpoques. A més, hi haurà espectacles, ballarins, animació, performance i molts, molts regals.
4: Recorda, aquest dijous, Festa Imagina Ràdio a Roquetes.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. L'Ametlla de Mar és el municipi ebrenc amb més habitatges iniciats, 98, i acabats, 16, l'any passat. La segueixen Tortosa, amb 7 habitatges iniciats i 3 acabats, Gandesa, amb 3 habitatges iniciats i cap d'acabat l'any passat, i Amposta, amb 2 habitatges iniciats i un d'acabat. A Móra d'Ebre, la quarta capital de la comarca, no es va iniciar ni acabar cap habitatge el 2025, però va liderar les compravendes d'habitatges nous amb 44 operacions. A Amposta és on més habitatges usats es van comprar, 457, i per comarques va liderar les compravendes del Montsià amb 1.530 operacions d'habitatges usats, seguit del Baix Ebre amb 1.298. Junts demana al govern del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre que reprengui el diàleg amb la plantilla sobre les millores de les seves condicions laborals i retributives. La formació demana al PSC i Esquerra que reprenguin les negociacions amb els representants de la plantilla per trobar una solució al conflicte. En un comunicat, Junts defensa que el diàleg és imprescindible per garantir unes condicions laborals dignes i assegurar el bon funcionament dels serveis públics. A més, el partit també ha anunciat que seguirà de prop l'evolució de les converses entre les dues parts. I en agenda, a partir de demà, dijous 9 de juliol, arriba el Festival Ebrefolk a Móra d'Ebre. El municipi acollirà la 14a edició del Campus de Patrimoni Etnomusical Ebrefolk, que reunirà més d'una cinquantena d'alumnes i professorat d'arreu de l'Estat i també de l'estranger. El campus oferirà 16 tallers de cançó, ball, improvisació i instruments tradicionals i completarà la programació amb conferències, actuacions i trobades musicals obertes al públic. L'Ebrefolk continuarà durant l'estiu a Roquetes del 7 al 9 d'agost i a Tortosa dins les festes de la Cinta. I pel que fa

0: Temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, seguirem amb l'onada de calor, on tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. L'Ametlla de Mar és el municipi ebrenc amb més habitatges iniciats, 98, i acabats, 16, l'any passat. La segueixen Tortosa, amb 7 habitatges iniciats i 3 acabats, Gandesa, amb 3 habitatges iniciats i cap d'acabat l'any passat, i Amposta, amb 2 habitatges iniciats i un d'acabat. A Móra d'Ebre, la quarta capital de la comarca, no es va iniciar ni acabar cap habitatge el 2025, però va liderar les compravendes d'habitatges nous amb 44 operacions. A Amposta és on més habitatges usats es van comprar, 457, i per comarques va liderar les compravendes del Montsià amb 1.530 operacions d'habitatges usats, seguit del Baix Ebre amb 1.298. Junts demana al govern del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre que reprengui el diàleg amb la plantilla sobre les millores de les seves condicions laborals i retributives. La formació demana al PSC i Esquerra que reprenguin les negociacions amb els representants de la plantilla per trobar una solució al conflicte. En un comunicat, Junts defensa que el diàleg és imprescindible per garantir unes condicions laborals dignes i assegurar el bon funcionament dels serveis públics. A més, el partit també ha anunciat que seguirà de prop l'evolució de les converses entre les dues parts. I en agenda, a partir de demà, dijous 9 de juliol, arriba el Festival Ebrefolk a Móra d'Ebre. El municipi acollirà la 14a edició del Campus de Patrimoni Etnomusical Ebrefolk, que reunirà més d'una cinquantena d'alumnes i professorat d'arreu de l'Estat i també de l'estranger. El campus oferirà 16 tallers de cançó, ball, improvisació i instruments tradicionals i completarà la programació amb conferències, actuacions i trobades musicals obertes al públic. L'Ebrefolk continuarà durant l'estiu a Roquetes del 7 al 9 d'agost i a Tortosa dins les festes de la Cinta. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè en general arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, seguirem amb l'onada de calor, on tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més...

0: Ouvintes Notícias. Molt bona nit.
1: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.